Bé, el joc on et tindrà tí, clara. Ah, mala que era, rach no món, l'ac net tindrà caro dal. Tindrà molt poc pit, pa mi tu dit, l'equi tindrà la mero dit, pa no t'ha tindrà la pone hit, pa n'ha tindrà la hambra txori, pa n'ha tindrà la torra txora, pa n'ha tindrà la scientist, pa n'ha tindrà la...